0: No necessito res més, un glob d'arsènic. Escric un altre capítol de pensaments onírics, decorats per un estil lliure líric. Porten com a títol, rap és el mètode empíric. Soc cínic, llegeixo la instrofil per randa. Simple, Darwin, el fort sobre el feble. Som l'exemple que desmunta la regla. Bon rap casolà, teatro mágico és el temple.
1: Rap com exili fins que mori. Un dia de cel i sis de purgatori. Rap com exili fins que mori. Un dia de cel i sis de purgatori.

la varinda dubte i buidor, cercant la teva serenor, fent partícips acords insurgents entre el foc que acompanyen els teus llavis que s'hi